vas i vas, un ador per plas, marinam fons colpat i por. Maririm la i veig, s'escap o fred, ai fatsa i frona underplec. Ai vas i vas, un avarlat a plas, marinam fons colpat i por. Ni arqui fan, ni busman la, per i som de Hresten, ni alen brant.